0: extraña en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
1: Historia de dos ciudades. Charles Dickens, 1859.
2: Cadena Ser. El plan.
3: Buen día, comba Perey. Y comba Quique Lencina.
4: ¿Qué tal? Muy buen día.
3: Vuelve. Hoy la cosa va de analizar el futuro de la biodiversidad en la cadena alimentaria y també parlarem de temporada d'aigual. Interessant. I
4: a més farem un salpicó de gamba i parlarem de dipòsits quan entrem en la secció del vi.
3: Interessant.
4: Llavors,
3: la llavor, saluda i comença.
2: La llavor, Juan Magraner.
3: Fou dimarts passat. En la Universitat Politècnica de València, experts europeus analitzaren el futur de la biodiversitat en la cadena agroalimentària. Sona molt així, molt complicat. A veure, Carlos Martínez, bon dia.
5: Bon dia, Juan. Molt bon dia.
3: Qui és Carlos Martínez?
5: Bueno, Carlos Martínez és el director comercial i de desenvolupament de Qualitan Advisory. Qualitan Advisory és una empresa de consultoria valenciana que du més de 25 anys d'experiència en el sector agrícola, sobretot hortofrutícola i en les empreses de cítrics. Treballem en tota la comunitat valenciana i àmbit nacional. I Carlos Martínez porta tot el tema de desenvolupament de negoci de Biodiversity Grow, que és una norma, un referencial valencià, conjuntament en la Universitat Politècnica, que porta tot el tema de biodiversitat a nivell agrícola.
3: Carlos, conta'ns una miqueta, parlem d'aquesta trobada d'experts, que com dèiem, va ser el dimarts passat en la Politècnica.
5: Correcte, el dimarts passat tinguérem una visita, ¿vale?, d'una trobada entre diferents personal de supermercats alemans, que nosaltres estem treballant des de València en una fundació alemana que se diu Food for Biodiversity, on estan tots els retailers alemans, grans cadenes de supermercats com són Aldi, Rewe, Kaufland. I aquests supermercats el que estan apostant ara és per la biodiversitat, ¿vale? Entonces, esta trobada vingueren així a la Universitat de València, estos supermercats, per veure com estàvem nosaltres treballant en la part de biodiversitat, ¿vale? Entonces, els primers datos de... Nosaltres presentarem els primers datos piloto nacional que estem desenvolupant en Biodiversity Grow, que apunta a indicadors de biodiversitat funcional en la terra i l'equilibri biològic que este li està donant a les finques hortofrutícoles. Així estiguérem parlant la Universitat Politècnica, el Departament de Química Orgànica, la doctora Lola Raigón, on va presentar tots els resultats que hem estat fent d'analítiques del sòl, de bioindicadors que estan millorant tot el tema del sistema funcional del terreno a través de l'aportació de cobertures vegetals a les finques. Entonces, una de les cases que hem estat treballant en les parcel·les i les cobertes vegetals han sigut el tema de biodiversitat, microfauna, matèria activa i activitat biològica del terreno. Així, a part, també s'han presentat en la universitat, a través de les empreses de postcollita, han oferit, com el Citrosol i Agrofresh, activitats vinculades a la sostenibilitat per el tema dels tractaments postcollita que se li està donant a la fruita. Per què? Perquè directament és ampliar la vida útil del producte com és la taronja. Un poc...
3: Sí.
5: Dime.
3: Bueno, que ara va dir que estem parlant, en tot cas, d'un programa experimental. És un programa, hem de dir-ho també, explicar-ho, que comença en 2025, acabarà en 2025.

0: any passa, perquè són 110 hectàrees de les 200 s'han de seguir a la Comunitat Valenciana. Però has dit ara que hi ha cadenes de distribució que aposten per la biodiversitat. I has parlat també de coberta vegetal, de microfauna. Què significa apostar per la biodiversitat? Com tanquem aquest cercle?
1: Ara, què suposa apostar per la biodiversitat? Apostar per la biodiversitat en el sentit de l'agricultura que tinguem així en València és apostar, tornar a lo que fèiem antes, perquè ara nosaltres estem anant a les finques i estem dient, tingueu que deixar els cobertes vegetals, lo que era la brossa antes. Per què? Perquè això serveix d'hospedant, com un hotel per a la fauna beneficiosa perquè quan vinguin alguna plaga puga estar ahí present i atacar a les plagues. Vol dir que este sistema lo que està fent és augmentar la biodiversitat beneficiosa a disminuir lo que són els tractaments fitosanitaris. A disminuir tractaments fitosanitaris, reduir lo que és l'aplicació d'herbicides i la millora de la estructura del terreno per millor aporte de matèria orgànica. Quan n'hi ha més coberta vegetal, n'hi ha més humitat, i això el que fa és que la matèria orgànica en el terreno millore la productivitat del cultiu que estem realitzant.
0: O sigui que al final no és un encontre d'experts en el món de la teoria, sinó que realment al final per permetre és prendre decisions al camp, no? I sembla important, realment, no sé, la banca d'aigua, el canvi climàtic, tenim ahí unes quantes coses en les quals sí que hem de prendre decisions.
1: Correcte. L'estudi que ha estat en els especialistes alemans que han vingut i de supermercats ha sigut, perquè ells el que volen veure també és com afecta la huella de carbono, la disminució de CO2 en el cultiu, o com pot això afectar al canvi climàtic o al tema de l'aigua en les zones on s'està cultivant. Entonces, ells consideren que si augmentem la biodiversitat, augmentem els que són cobertes, hi ha una absorció de carbono que això el que està facilitant és la reducció del CO2 a lo que és lo que ve del canvi climàtic.
0: Altres aspectes importants, no? I a banda de tot això del canvi climàtic, són la necessitat de donar de menjar a molts, de reduir el desperdici alimentari. I la sensació que tenim ara, quan escoltem-ho a vostè, és que és com allò de tornar arrere amb això de la coberta tradicional, de tornar a pràctiques que es feien de tota la vida, per atendre necessitats de futur.
1: Correcte. A veure, lo que se necessita la jornada del dia de neu, el dimarts que farem, se parla molt del desperdici alimentari, sobretot les empreses de postcollita. El desperdici alimentari que n'hi ha ara en Europa és molt gran. Per què? Perquè també tot el que produïm també té una vida útil. Entonces, el donar-li més vida útil al producte que estem produint, ja una vegada entrat en el que és l'almacén, estem allargant aquest producte perquè tinga una conservació, perquè totes les proteccions que li estan donant de seres naturals, etc., el que fa és que tinga més durabilitat i aguante més. Entonces, a partir d'ahí, la huella de carbono també disminueix, perquè aquest producte pot estar més temps en el mercat i directament això el que baixa és la huella de carbono i la huella hídrica.
0: I una cosa més, estem parlant de la huella de carbono, estem parlant de la huella hídrica, estem parlant del canvi climàtic, i estem parlant de la temperatura, però estem parlant dels mateixos productes. També es tracta la possibilitat de canviar les coses que s'estan cultivant així, perquè clar, el canvi climàtic també està obligant a repensar el model de cultiu.
1: Correcte. Una de les coses que també s'han vist en la jornada han sigut les zones com van vindre afectades a través del canvi climàtic. A vegades del canvi climàtic pareix que siga una cosa que està molt lluny, però en els últims anys estem veient que les temperatures aquestes que estem tinguent tropicals per les nits en els estiusos i temperatures molt altes ara en principi de maig a principis de juny que han hagut a vegades, entonces això afecta també a les floracions dels cultius que nosaltres tinguem i entonces s'està intentant veure com reestructurar els cultius. Cítrica sí, ha sigut tota la vida, han plantat cítrics, però anteriorment n'hi haven vinyo, n'hi haven olivera, i s'ha anat reestructurant. Entonces, el model que estem ara treballant en la Comunitat Valenciana, el que també s'està investigant és com va afectar aquest canvi climàtic als cultius que estem ara desenvolupant o qui es puguen poder, d'ací 10 o 15 anys, poder continuar treballant.
0: En tot cas, i si queda alguna cosa clara, és que l'agricultura té futur.
1: L'agricultura té futur i per això estem treballant en ella. Estem treballant des de la Universitat Politècnica, des de Biodiversity Law. Per què? Perquè estem intentant donar-li altres opcions, ¿vale? Altres opcions que tinguem a mà de tots, que sempre han estat ahí, per poder arribar a cultivar i de forma, el que diuen, una cultura, hi ha un cultiu regeneratiu. Regeneratiu vol dir tornar a que el medi ambient actue sobre el que nosaltres estem produint.
0: Tornem al principi, tornar enrere per fer futur. Carlos,
1: correcte.
0: Gràcies. Bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
0: Uri García, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aigua va. Perquè...
2: Aigua.
0: Aigua va. Perquè... encara que hem parlat ja de vegades del tema, està bé recordar i també està bé ampliar. Però quan parlem d'aigua de beure, sempre estem parlant del mateix. I faig aquesta pregunta perquè volem saber si hi ha diferència, i quina diferència hi ha, evidentment, entre l'aigua de la aixeta i la que comprem en el súper.
2: Ja, molt bé. Molt bona pregunta.
0: Gràcies.
2: Per això, de primer, el que tenim que aclarir és que n'hi ha termes que estan estan ben definits en la legislació, no? Nosaltres, afortunadament, tenim una aigua de l'aixeta, que és l'aigua potable, la de consum públic, que és perfectament, està perfectament garantida la seva seguretat microbiològica i química, perquè n'hi ha en tots els ajuntaments, n'hi ha analítiques que es fan normalment, o sigui, contínuament, per a que es complisca la normativa. Aleshores, nosaltres, si veiem aigua de l'aixeta, és perfecta, no tenim cap problema. Una altra cosa és que l'aigua de l'aixeta estigui bona o no estigui bona, però...
0: que té un sabor especial, sí, sí.
2: Té que ser insípida, no? Però no, a voltes no és, i parlarem també d'això. I després tenim el concepte d'aigua mineral. L'aigua mineral no significa que tan sols tinga minerals, perquè l'aigua de l'aixeta també conté minerals, sinó que és una aigua, diguem-ne, natural, és a dir, que té una procedència d'un manantial. Tenim un manantial i aquest manantial té unes aigües que també existeix una legislació que deu de complir tota empresa que fa que fiqui aquesta aigua en una ampolleta i té que garantir que aquesta aigua mineral té unes condicions sanitàries adequades per al consum. I aquestes aigües minerals poden tindre diferents tipus de minerals. No n'hi ha una aigua mineral estàndard, no? Sinó que pot ser aigües que estiguin carbonatades, aigües que siguin que continguin més sulfats, o que tinguin cloro, o que tinguin ferro, o que siguin més càlciques, o que tinguin més magnesi. També n'hi ha balnearis, no? Que vas a fer-te les aigües, perquè aquestes aigües tenen aquest mineral que pot tindre una... un efecte en la salut,
0: per exemple.
2: Algunes propietats, exacte.
0: Tenim en compte perquè tot el que vam primer suport no vol dir que siga mineral, també n'hi ha tractada.
2: Exactament.
0: En compte que l'aigua compra.
2: Exactament.
0: Per això, parlant d'aquesta mineralització, sabem moltes vegades en la publicitat de mineralització dèbil i tal. Això és bo, que tinguem molts minerals, que no tinguem tants. Hem de buscar la de la mineralització farta?
2: A veure, això està més relacionat en la qualitat de les aigües, que és la classificació que fem també en l'aigua de l'aixeta també, que és les aigües que són dures o toves o blanes, no? Aquesta diferència és les aigües dures contenen un grau més gran de mineralització, estan més mineralitzades. Què passa? Que depenent del tipus de mineral té uns avantatges o uns altres, no? I també pot fer que això canvie el sabor de l'aigua. Per exemple, si són aigües que contenen una quantitat molt elevada de ferro, el problema és que quan tu beus l'aigua notes el sabor a ferro, no? Exacte, i per això moltes voltes aquestes aigües que són de manantial no es fan embotellades perquè el sabor ja, pues la gent no compra perquè té un sabor diferent, no? Però el contingut en minerals té que veure més concretament en la classificació d'aigües dures o aigües blanes, i això està molt relacionat amb un tipus de sal mineral que és els carbonats. no? Perquè si està molt, té molt contenit, contingut en carbonat càlcic, el problema és que després de l'aigua, quan es va eliminant l'aigua, l'aigua, per exemple, quan estem cuinant, es queda tota la sal precipitada i la veiem com una capa de sal blanca, no? És lo típic, no? De quan estàs bullint aigua i després tota, tot el perol es queda blanc.
0: No? Això és cal o això és sal o és cal?
2: Són sals de calci, no? I per això és les sals de calci. I aquest calci està bé per a la mineralització dels ossos. Aleshores, l'aigua de la aixeta o l'aigua mineral que té calci els va bé també per aconseguir aquesta font natural de calci, que ens agrada, no? Font natural, l'aigua és una font natural de calci.
0: Volia saber quina seria la millor aigua per fer una paella. Amb molt de calci o no tan aigua dura, com deies abans, no tan dura, això és un debat a nivell internacional.
2: És un debat interessant perquè moltes voltes, jo conec, i vosaltres també segur, cuiners que se'n van a fer paella a una altra ciutat o a un altre país i porten
0: que s'ha fet l'aigua de València.
2: Perquè l'aigua de València és... té molt de carbonat càlcic, no? És molt dura l'aigua de València, i això el que fa és que ells el calci, quan està bullint l'arròs, fa uns ponts en les proteïnes que conté l'arròs, que fa que el gra estigui més endurit. I per això diuen, no? És que si ho fem en una aigua blana, una aigua que té menys sals de calci, l'arròs s'esclata abans, no? I per això juguen en la duresa de l'aigua per obtindre aquesta textura també de l'arròs.
0: No seré jo que critique els italians al risotto, però jo soc de l'arròs sencerè.
2: Exacte.
0: L'arròs al dente, que deu els italians.
2: Sí.
0: Bueno,
2: després n'hi ha també...
0: Lo
2: de l'aigua carbonatada, que és una part que hi ha aigües minerals de fonts naturals que tenen les bombolletes ja naturalment, que tot coneguem la mar, exacte, gasificada, naturalment gasificada, però moltes de les aigües que estan gasificades a l'abast de la compra en un supermercat o en una tenda, la gasificació és afegida, no és natural.
0: Que curiós.
2: No, n'hi ha fonts naturals d'aigua que té un contingut de CO2 dissolt que fa que tinga bombolletes. Sí. I això que fa és que l'aigua sigui més refrescant, i per això la gent pensa que és millor l'aigua carbonatada. És més refrescant per això, per les bombolletes, per el diòxid de carboni dissolt, però i per això tu beus més aigua i diuen, no, és que t'hidrates més si és carbonatada, no és que t'hidrates més, és que beus més aigua perquè és més refrescant, no? I això és una de les desmites que n'hi ha per ahí també en l'aigua.
0: Pichinche puré, que gràcies. Moltíssimes gràcies, per contar-nos coses de l'aigua.
2: N'hi ha coses per contar de l'aigua, un fum, no? Està l'aigua d'osmosis, osmosis sí, osmosis no, per a beure. Un altre dia.
0: Sí. Tot això, mira, anem a apuntar la osmosis perquè això és un tema interessant. I també n'hi ha diferents models d'osmosis. No, això està bé. Bé, doncs parlarem d'osmosis un altre dia. Ara hem de dir adeu a Puri García.
2: Adeu.
0: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Quique, com estàs?
0: Molt bé, amb una miqueta de gana, a aquestes hores del matí, com sempre, que encara no hem esmerçat. Què ens proposes per avui?
3: De categoria, doncs pues mira, avui vos proposo fer una recepta aixina com un poc gourmet, un poc especial, però a la vegada molt senzilla. És una recepta que la idea l'he agafat de l'altre dia que vaig visitar a Fortaleny, un bar, era un bon amic que se diu Bar Estalvi, i em va fer un salpicó de gamba blanca. Meravellós. I m'encanta. Jo li he donat una volteta i li he afegit un ai blanc.
0: Val.
3: I crec que la combinació queda superbé. Te conte.
0: Vinga.
3: Pues mira, per un costat he agafat pimentó, ¿vale? Y le talla muy finamente, de tres colores, para que vean un poco
0: de
3: groguet, verdet y rochet. Vale, va tallar muy finamente. Vale, això és una part. D'acord? Més pimentonet, una miqueta, està bé. Després, el que he fet ha sigut preparar una, diguem, una vinagreta, Mm-hmm. Vale, que acompanyarà, diguem, a aquest salpicó.
0: Sí.
3: I el que he fet assegut és mirar-me-la a torrar, vale, i una miqueta de cacau torrat sense la pell, vale, ho he picat una miqueta, i he ficat una miqueta d'oli, ralladura de lima, ralladura de gengibre, mm-hmm, vale, i el suc de mitja lima, vale, que junta l'oli, vale, ho he remenat tot, ho he emulsionat una miqueta, vale, i ho he reservat.
0: Després ja anem a posar, després.
3: Anem a ficar-li, pues, diguem, a tot el pimentonet este que està de categoria.
0: Vale.
3: Vale. I per l'altre costat, hem preparat, d'acord, el que és l'all blanc.
0: Uh-huh.
3: Val? L'all blanc és una recepta clàssica i que està composta de d'armela crua, de molla de pa, de vinagre...
0: Sí.
3: I el que he fet ha sigut, pues, mesclar estos ingredients, un poc de molla de pa, ficar-li una mica unes quantes armeletes, ficar-li el que és el vinagre, aigua freda, una miqueta de sal, una miqueta d'oli, i l'all, per a no donar-li aquest toc picant que, diguem, que se menja el plat,
0: uh-huh,
3: vale, el que he decidit, he fet ha sigut, és que he torrat un cap d'aix.
0: Sí.
3: Vale, i ho he fet al forn.
0: Vale. I si està fet al forn no està tan fort, podríem.
3: Clar, diguem que l'all es desfà, agafa aquesta textura molleta, uh-huh, a tostats, i li he afegit això a lo que és l'all blanc, ho he triturat tot, després cada un, pues, d'alguna manera, pues, pot agafar i fer el... diguem, passar per el xino i poder fer més fineta, mm-hmm, si li agrada, si a algú li agrada que tingui algun grumet d'armela o el que siga, doncs també està bé.
0: I al final,
3: efectivament, i al final el que he fet ha sigut agafat les gambes blanques, vale? Una gambeta blanca, super cremosa i super sedosa, el que he fet ha sigut llevar-li cap, la costa de les cues, les patetes i demés, he llevat el que és el ventre, vale, amb cura, el filet este que tenen negret,
0: sí,
3: vale? I simplement el que he fet és segur que el cap dels alls, aquest suquet que tenen, ho he afegit a la picaeta de l'armela i del cacau i del gengibre i de la lima i de l'oli.
0: Això s'ha aprofitat tot, absolutament.
3: Tot, absolutament. I la veritat és que després n'hi ha que muntar-ho. Jo ho he fet així en plan restaurant, mirant, pues, això, seguint un poquet com fan alguns restaurants d'alta cuina,
0: mm-hmm,
3: però en un molde he ficat al voltant del molde, lo que és el molde, he ficat el salpicó, a la part central he col·locat lo que és la gran, mm-hmm, la cremeta,
0: sí,
3: i pel mig he ficat lo que és la gamba blanca pelaeta crua i maravillosa, que està superbona, i després el que és la vinagreta,
0: mm,
3: pues ja l'he repartit per damunt del salpicó i algunes gotetes de xioli també per el centre del plat. Al final pareix un plat de restaurant, però te dic jo que és fàcil de preparar.
0: Ja, la pinta la té bona també. O sea, no només el sabor que s'ha preparat els ingredients, sinó ja com estàs muntant el plat, també és prou interessant.
3: Pues la veritat és que el resultat és meravellós. El sabor increïble, i la veritat és que és un platazo des que ja feia temps que no...
0: I el podem deixar preparat, deixar-lo al frigorífic i...
3: Perfectament.
0: Després, clar.
3: Perfectament, i pots muntar-lo com te dona la gana, i clar, és fàcil, mm-hmm, de muntar, i cada vegada pots complicar-se la gana de lo que ja vulga, no? La veritat és que la combinació és meravellosa.
0: Encara que és fàcil, de tota manera, si algú s'ha perdut, o vol consultar qualsevol de les receptes que ja hem preparat al llarg d'aquestes temporades, ho tenen tot en la pàgina web.
3: Efectivament, ja saps que una recepta en recuerdo.com i a les xarxes socials poden trobar el pas a pas, les fotografies i com ho he fet, i disfrutar d'este plat, mm-hmm, ara que ve la calor, meravellós.
0: Fantàstic. Santi, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, una abraçada, Quique.
0: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Parlem ara de vi i segur que quan pensem, imaginem d'alguna manera un cellar, pensem també en els dipòsits d'obra que estan en els soterranis, grans dipòsits d'acer inoxidable i sobretot botes de fusta. Però què s'està trobant últimament en els cellers?
4: Pues estan trobant formes rares.
0: Formes rares.
4: Sí, sí, a, sí. A banda de les ànfores, que no és algo nou, no? La, les ànfores de fang sempre han estat en els cellers, antigament, encara que van ser substituïtes per aquestes depòsits de cement, de l'accés insolable. Ara el que n'hi ha són uns ous gegants.
0: Gegants, clar.
4: Són ous que són estança d'obra de cement, que tenen pues, unes portes, i ahí es fa el vi.
0: Però tradicionalment, el fang és el que sempre ha estat ahí, no?, per fabricar aquests depòsits.
4: Sí, el fang, si algú se pega una volteta pels soterranis de la plaça Major de Requena, pues veurà que n'hi havia unes grans ànfores de fang que on es produïa el vi o s'almacenava el vi, també l'oli, també cereals, perquè eren depòsits de molta capacitat i, bueno, pues en aquest moment el fang era el que podia contendre un líquid. I si el fang és el que es feia és omplir el vi, en aquest cas es ficava el most i feia la fermentació. Vale. Però no s'havien d'anar a comptar que tenia unes propietats que bueno, pues no té un dipòsit subterrani o una lesa inoxidable, no? I és que per la forma que tenen, normalment una ànfora d'aquest estil és més estreta per baix i va fent la forma de com si diguem un ou fins a la part de l'alt, doncs ahí es produeixen una sèrie de corrents de convecció que fan que el vi estigui en constant moviment. Per tant,
0: o sigui, aquestes formes realment no és que siguin casualitat, sinó que s'ha preparat a apostar per això.
4: Quizá per capacitat, però després s'ha estudiat que hi ha un moviment dins d'aquesta forma que el que fa és manejar els llevats o les lleves que diguem habitualment en el vi, i això pues, li dona al vi una estructura i un cos diferent que si està en un altre tipus de depòsit de que tingui una forma diferent, no? L'argila, pues, quines característiques té? Pues no tot val, té que ser una argila que sigui porosa, que després de cobres puga intercanviar oxigen en partícules amb el vi. Per tant, el vi, a més d'estar en aquesta convecció, en aquest moviment, pues el que fa és microoxigenar-se.
0: I passarà el ciment. I ahí, clar, la composició és absolutament diferent. L'argila i el ciment és que no tenen res a veure.
4: No tenen res a veure, però està molt ben estudiat ja el tipus de ciment que s'utilitza, sí, que és un poquet més porós. Té que mantenir l'estanqueïdat, és a dir, no se'n pot escapar el vi. Però sí que té que permetir aquesta microoxigenació. La forma de nou és la mateixa pràcticament que una ànfora d'aquestes antigues, el que passa és que va al revés, no? La part més ampla de baix i la més estreta. Exactament. Entonces, habitualment porta un orifici en la part de dalt, que és on entra el líquid o entra el raïm, i en la part de baix un altre orifici on va una porta estanca, en aquest cas, per a poder-lo netejar i poder que sigui més fàcil de manipular, no?
0: I és de ser inoxidable?
4: És de ser inoxidable, el problema és que no tenen ninguna microoxigenació, és un dipòsit estanc,
0: exacte,
4: i ja està. Què passa també en quant a la temperatura? Perquè sabem que en una fermentació pues, normalment els llevats comencen a desprendre CO2 i n'hi ha pues, un calfament, no? de bé. En un depòsit de ser inoxidable es fica per fora unes camises on s'intercanvia fred i calor, i en els depòsits de ciment o d'argila s'utilitzen unes plaques intercanviadores o inclús en l'argila es pot banyar per fora l'ànfora i mantenir pues, una temperatura més o menys constant.
0: No imagina la dificultat que té que ser sobretot la construcció i la fabricació dels depòsits de fang. Perquè clar, al final és un procés industrial que crec que no costarà tant com fer una ànfora gegant.
4: No, perquè n'hi ha que buscar. Primer una argila especial. Després no es fa de colp, no? Sinó que diguem que es va fent per capes concèntriques, sí, i es va coguent a poc a poc, i al final, pues, clar, és molt difícil fer un recipient molt gran. Imagineu, no sé, 10.000 litres en un depòsit de fang, com es feia abans, la capacitat del forn per a coure tot això.
0: Clar.
4: I després...
0: No sé, una gran casaneta que tenim en casa de fang, ahí se coteta, però...
5: unes quantes voltes més grans, no?
4: Exactament. Després té un handicap, i és que com té porositat, el propi vi genera sals tartàriques o bitartàric, això es queda pegat per dins, per tant, el procés de neteja és un poquet... més dificultós. El ciment és més fàcil de netejar, també li va passar el mateix, que se van quedar les sals separades, però bueno, pues té més avantatges. Al tenir una porta gran, pues, pots ficar per allà pues, una hidrolimpiadora i
0: poder fer ja tot. No, perfecte, moltes coses, aparellen sempre cada cap de setmana el Javier Prats, és que hem entrat directament des, pràcticament dels dipòsits, on està bé. Moltíssimes gràcies i fes una altra.
4: Moltes gràcies.
5: Arribem quasi al final del programa, temps encara, però temps. Avui és el ras, amb alguns bancs de boires tesores al litoral de Castelló i València. Les temperatures, avui sense canvis i el vent fluix, un dia com veieu molt tranquil, meteorològicament parlant. I demà serà un dia molt semblant al d'avui, però amb les temperatures un poc més baixes. I tot tenim, oui? Clar que sí. Diu, si bada i espelta, fins al maig no es desperta.
0: Pues ja hauran despertat.
5: Atengueu, que podeu anar a esmorzar en pau.
6: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser.
7: Pablanes.

0: Benvinguts a la cooperativa Sant Isidro. T'oferim una àmplia varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el Garden, amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
1: Cuando entres en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el color de la madera, sus diseños exclusivos,

0: Ràdio La Veu d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Pont de l'Àngel. És espai i és una fonteta. A diferència de les altres, és gran i presideix el centre de la plaça. Just a la segona, l'Ajuntament

0: Medellín.
1: Sol.
2: Possiblement la representació més antiga
1: que es conserva d'este símbol
2: l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem
1: bé, es poden veure el sol i el llaç del sol en la planta de darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «n» tirada. No sabe llegir, potser, el pedratiquer que la va esculpir? L'ova brillava en força de la boca de dos gegants, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només